0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fitwi.com.
3: Fitwi Radio. Fitwi Radio. Un temazo para relajarnos un poquito. Anne-Marie junto a Little Mix. Esto se llama Kiss My.

0: verano. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol, ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00. Auténtica, intensa, cero alcohol.
2: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
3: Bitgui Radio.
4: La mejor.
3: La mejor selección de éxitos dance pop.

0: Ya sabes que nos encanta viajar al pasado para ponerte temazos como este de Magic. Esto se llama Root y es uno de esos temazos que seguro que conoces y seguro que te hace viajar a una época pues maravillosa.
1: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
2: Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión,

0: Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vinyali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: La mejor selección.
2: Tu estilo.
1: Tu música. Cibui Radio.

0: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: Nos presentan Don't Be Shy.
1: Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vinyali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
2: Fit Guy Radio.
3: La mejor combinación
2: de éxitos dance pop.

0: ganar al equipo de Ciudad Real y forzar, en este caso, el tercer y definitivo partido que va a disputarse este jueves a las 7:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Somos. Los goles de Calit en propia puerta, Charuto marcaba el segundo, Lusao el tercero y el cuarto, otra vez Charuto, ponían por delante al Illes Balears y forzaba ese tercer partido que va a ser ya el definitivo. Vamos a escuchar lo que comentaba Antonio Vadillo después de clasificar y forzar el tercero.
1: Vuelve a Palma y hablamos, ¿no?, después del primer partido, que habíamos perdido factor cancha, que ahora solo nos quedaba volverle a recuperar y que para nosotros era una final sin margen, ¿no? Pero el jueves tenemos otro más ball. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos. Mucho mini partido dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio, que ellos han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores, hemos tenido dos o tres faltas al borde del área, un gol anulado que bajo mi punto de vista era un poco dudoso, pero bueno, es pitarle la falta. Hemos hecho tres goles, en situación para hacer alguno más. Y creo que nos ha condicionado ese gol, ¿no?, de haber encajado a falta de un segundo, ¿no? Y después la segunda parte, ellos han iniciado mejor y enseguidamente han metido el 3-2. Y a partir de ahí hemos sufrido un par de minutos, pero nos hemos vuelto a rehacer, ¿no? Nos hemos rehecho durante 5 o 6 minutitos, mejor, hemos hecho el 2-4. Y los últimos 9 minutos, pues bueno, entre la expulsión, quinta falta, 9 minutos con 5 faltas, sufrí el 4-2, que lo hemos defendido, el 4-3, perdona, que lo hemos defendido bastante bien. Anteriormente habíamos encajado ya el 3-4. Bueno, a partir de ahí sí que Manzanares ha dado un paso adelante, han tenido varias situaciones para incluso ampliar, empatar el partido. Y hoy entiendo que Manzanares, pues, viendo los últimos 9 minutos, ¿no?, que han tenido varias situaciones para empatar el partido, pues entenderán que han merecido más y no han tenido ese premio. Así que el jueves no va a ser diferente. Un partido equilibrado y donde las áreas van a mandar, y a partir de ahí, pues, recuperarnos y corregir un par de cositas que tenemos que corregir y a darlo todo, que el jueves es una final, ¿no? Hemos vivido aquí un ambiente maravilloso, ¿no?, de fútbol sala, con una afición totalmente volcada a su equipo, y nosotros el jueves necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día nos jugábamos en playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos y se viste de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado.
0: Pues enhorabuena para Illes Balears, después de forzar el tercer partido, ganar 3-4 en la cancha del Quesos El Hidalgo Manzanares, y ahora todo se traslada a Somos este jueves a las 7:30. El que gane pasa a las semifinales, donde ya esperan Barça e Inter, que lograron eliminar a sus respectivos rivales. El Barça eliminó al Viña Albali y el Inter eliminó al conjunto del Jimbi Cartagena, que por cierto es el actual campeón de Liga y el actual campeón de la Copa de España, de la Supercopa de España. Y no se ha clasificado para las semis. Vamos a ver si estará el Illes Balears Palma Futsal, que en caso de clasificarse le espera el Pozo Murcia o el Jaén, que también llevan igualada la eliminatoria y tienen que jugar el tercer partido este próximo jueves. Venga, dejamos el fútbol sala, nos vamos al Atlético Baleares. Como os decía ayer, entrevista muy interesante de los compañeros de Territorio TV con Patrick Meso y Jaume Pol. Pero me quedo primero con la de Jaume Pol. Ya mañana a ver si tenemos tiempo y escuchamos y repetimos la de Patrick Meso, que considero que fue muy interesante para resumir todo lo que ha sido esta temporada, que ha terminado mal, sin el ascenso a la primera ref, pero la verdad es que estuvo muy sincero, se sinceró totalmente Jaume Pol en esta entrevista con los compañeros de Territorio TV. La vamos a escuchar, venga.
2: No, se dirá que son horas difíciles para todos. Creo que una decepció més. Avui m'he anat a dormir a les 5, després avui de matí també ha estat bastant dur, amb paraules d'en Patrick, plorant, despedides amb els companys, és a dir, estan sent hores difícils, però bueno, és el que hi ha, tampoc podem... no ens podem amagar. Les coses són així i bueno, el que varen dir l'any passat, fer autocrítica, tots, millorar i l'any que ve tornar a intentar.
3: La setmana passada, Jaume, varen sentir o varen llegir unes declaracions teves en les que deies en total claritat que no et sentir, evidentment, ho qualificaves com a fracàs. Han passat pues, moltes coses, entre elles que ahir no, pues, no se va aconseguir aquest ascens. Avui, 24 hores després, segueixes pensant el mateix?
2: És a dir, tenc pensaments contraris. És a dir, per una part, sí que és un fracàs, perquè, òbviament, un club com Sarai de Balears, l'objectiu sempre està dalt i l'objectiu ja, com sempre he dit, al principi de temporada es quedar primer, ja no es queda segon, però bueno, vàrem quedar segons i òbviament l'objectiu és ascendir a categoria. I t'he dit que tinc un altre pensament també, perquè el fracàs, és a dir, ahir vetres també m'ho van entrevistar després i també vaig dir, fracàs és no donar a tot, i jo la consciència molt tranquil·la, en el sentit de que no m'he perdut mai cap entreno en dos anys. Ahir va ser el meu partit número 38 de la temporada. Sempre que el club o l'equip m'ha necessitat, hi he estat. És a dir, en aquest sentit, no puc dir que sigui un fracàs perquè he donat tot el que tenia.
3: Perdona que t'interrompi.
2: Millor, però ho he donat tot.
3: Perdona que t'interrompi. O sigui, tu saps el carinyo que te tenim en aquest programa, jo especialment i tal, i sempre dic que jo vull 11 Jaume Pols en el meu equip. Però més que res per això, te pots equivocar, pots tirar un centro malament, i te pot tocar amb Maradona per la teva banda i fer-te un traje. Però que te deixaràs els collons per aquest escut i per aquest colors, ho has deixat més que clar. O sigui, per això...
2: Sí, això ha de ser la norma número 1, això.
3: Sí, Jaume, però desgraciadament no tots, i no estic fent cap atac a cap jugador ni a cap companyero teu, sí, però no tots els jugadors són així. I tu per això, evidentment, t'has guanyat el carinyo de Sagrada i el carinyo de tots els aficionats de l'Atlètic Balears, perquè evidentment ho has donat tot.
2: Sí, ja és el que t'he dit, és que és el mínim. És el mínim que hem de donar per aquest escut i crec que hem de fer autocrítica a tots, en el sentit de, òbviament, els jugadors, que som els que en final... han de donar rendiment dins el camp, per al final els que juguen són nosaltres, però també, ja ho sé, en el sentit de que, ja ho sé, físicament no podem arribar tan justos, no pot ser que un jugador professional que entram cada dia no aguanti 90 minuts de partit, això també m'ha pres una locura, jo tinc 31 anys, molt de minuts a les cames i juc la pròrroga i no passa res, que t'he dit, no, cada cosa és un món, però bueno, autocrítica a tots, des del primer, des del darrer, a lo millor... Jo, no sé, no he escoltat el que ha dit en Patrick o no, però jo ho sé, ahir, per exemple, en el Jaén, els dos gols els fiquen dos jugadors que arriben a l'hivern, també. Ja ho sé, tot han de fer autocrítica a tots, en el sentit de que, ja ho sé, tenim un delanter en el banquillo i tenim un central antes que ell, pues algo passarà, també, saps què t'ho vull dir?
3: Que no ha confiança en aquest delanter, evidentment. O sigui, no...
2: Pues hem de apretar tots i me sap greu serà així de clar, però els jugadors som els primers responsables, evidentment, i el cos tècnic també tindrà el seu, òbviament, i tots hem d'apretar, perquè si no apretant tots mai anirem bé, saps què t'ho vull dir? I és moment de dir les coses, i no és cap crítica ni res, és dir... El meu pensament, que potser no és correcte, però jo...
3: Jaume, comparteix 100% el que tu has dit. M'has posat el millor exemple, que un jugador professional, per molt cansat que estigui, no t'aguanti 90 minuts, ja no t'ho dic que 120, 90 minuts, no m'apareix correcte. Algo no s'ha fet bé. No sé si des de la planificació, des del cos tècnic i la preparació física, X, però no és normal, estic en tu. I això se xerra, Sagrada, i ho sent la gent. O sigui, però no és el moment de cercar culpables, per dir-ho de qualsevol manera. Però
2: no, culpables són tots, des del primer al darrer. És a dir, ahir l'afició va estar increïble, és a dir, no hi ha excuses. Jo, per exemple, és que veig el partit d'anada i el partit de tornada, i en aquest partit de play-off, el partit de talls marca la diferència, i el penal en el 97, però és que jo hi veig estadístiques, que mirant les estadístiques, és que no mereixem ascendir, me sap greu, però és que el Jaén està millor que nosaltres.
3: No, però
2: perquè
3: és que...
2: Veig les estadístiques, i dins que nostre, ells van entrar més corners, van tirar més a porta, tenen més possessió, és a dir, saps què t'ho vull dir? I Joan dins que nostre.
3: No, completament d'acord. O sigui, jo justament te volia demanar ara per xerrar un poquet i xerrar de lo que va ser el partit, però és que ho estàs deixant molt clar. Nosaltres ahir veiem que aquesta gent estava apretant. Sí que és vera que se para el passe final, hi va haver moltes vegades que ho varen tirant el fem perquè no hi havia més, però clar, va arribar un moment que clar, tanto va el cantar a la Fuente que me cago en Santa Bàrbara, o sigui, és que ho veiem venir,
4: és que poses facilitats encara.
3: No, exactament, o sigui, és que va ser un poc ridícul, perquè clar, mos fiquen l'empat a 1, clar, no estava tot perdut, però clar, tothom deia el mateix per Sagrada, i ara qui marca un gol? En Cariño, en els jugadors que havien sortit, però si tu vares intentar fer una jugada ja a la desesperada, que si te deixen te fiques, te acabes en el Rafal.
2: Sí, no, ja estava desquiciat.
3: Claro. Jaume, evidentment tu estaves destrossat, els teus companys estaven enfonsats, evidentment. Com ha estat el vestuari avui de matí? M'imagino que fotudíssim, no?
2: Sí, no, fotut, tothom en silenci, hem esperat que xerrés l'entrenador, que xerrés en Patrick, i tampoc hi ha molt més que dir. Bé, al final ara... com han, és a dir, és que mandes el club, mos han demanat un temps, òbviament, perquè el president decideix quin projecte vol fer, i a partir d'allà, pues, la gestió deportiva pues, haurà de xerrar amb els jugadors, i és que considera que han de seguir, i és que considera que se n'han d'anar.
3: Ho han dit a tu i a diferents companys teus que sí, que el tema de l'exchange era delicat i tal, però sempre deien el mateix, que el tema era molt fotut, però evidentment aquesta continuïtat, aquesta por que tenim tots, de que clar, aquest senyor que posa els dos bes, du 11 anys posant dos bes, i potser s'ha cansat aquest home, clar. A vosaltres estàveu igual que nosaltres, no? Que ara mateix no sabeu què passarà.
2: No sabem res. No, evidentment no sabem res. Hi ha un parell de jugadors en contracte, n'hi ha molts que no en tenim ja, i bueno, estem un poc a l'espera de veure ben quin projecte vol fer, si compten amb nosaltres, si no, almenys que s'hi ha pressupost, i bueno, òbviament hem d'esperar, almenys que diu el club, només faltaria, i bueno, i suposo que la setmana que ve o això ja sabran un poc més del tema i començaran a xerrar amb la gent.
3: Martí.
4: Jaume, bones tardes.
2: Bones tardes.
4: Te referies un poquet a la xarxa del míster. En quina línia ha anat aquesta xarxa?
2: Bueno, la línia de que, bueno, ell antes del partit ja ho va deixar també molt clar, que passés el que passés, estava molt orgullós de nosaltres, que ho donéssim tot, i avui més o menys està el mateix, tampoc, ara ja també cal dir, és a dir, ha dit que tenim el seu número per el que necessitem, i res, que ha estat un gust entrar en aquest grup de persones.
3: Però Jaume, quan vos diu això sona això a despedida. El míster no segueix?
2: No, és a dir, l'any passat ja va dir el mateix, l'any passat va dir el mateix, o sigui que no sé si segueix, si no segueix,
3: vale,
2: no
3: vale.
2: Sé, bastant tenc el meu.
3: No
2: fa vendre res,
3: Tu acabes contracte, no?, dia 30 de juny.
2: Sí, efectivament, és vera que l'any passat tenia contracte i tenia aquella clàusula que la podia utilitzar o no, però ara sí que és vera que en cas d'ascens sí que tenia, però com que no m'ho han dit, pues ara mateix no tinc contracte.
3: Jaume, estem acabant, però quina derrota estan, perquè clar, és que durs dos anys i te les han menjat les dues seguides. Per tu quina derrota estan més dures, la de Teruel o la d'ahir?
2: No sé què dir-te. Les dues han estat dures. És veritat que la de Teruel també, així com va ser remuntant, pràcticament ho tenies. Però és que ahir també mos podem, és que el partit se posa de cara. És que no te puc dir una altra cosa. El partit se posa de cara molt ràpid i no sé, perquè els equips se'n van enrere, començam a jugar una cosa que no sabem, quan començam a jugar a la pilotada són molt dolents, si és que jo estic cansat de dir-ho.
3: Jaume, però és que quin equip ens han botellat a nosaltres a l'estadi Balear durant tota la temporada? Que jo recordi, va ser el Sant Andreu i que té per mi la jornada 3 o 4. Un equip que ha fet campió.
2: Sí.
3: Cap més!
2: I ahir... Ja, però bueno, ahir és una final, és el que t'he dit, no, físicament,
3: escapat.
2: Millor no mos donava i... No, ells tenen molta continuïtat en el joc, és que ells li donguis el balon que li donguis, és que no te la perd, saps què t'ho vull dir? I la passaven, i la passaven, i la passaven, i no la perdien. I en altres això és veure que mos costa molt tenir aquesta continuïtat de fer una posició de 10 passes o, saps, mos costa la vida, perquè quan fem 2-3 passes la perdem i ja hem de recuperar i intentem fer un contraatac i la tornem a perdre i és que així és molt difícil.
3: Esteban.
5: Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas.
5: Yo simplemente no te quiero hacer ninguna pregunta porque lo has dejado bastante claro lo que has dicho y lo comparto 100%. Simplemente te quería agradecer pues cómo te has entregado. Ya no el partido de ayer, sino toda la temporada y el año pasado igual, pero creo que el partido de ayer, el tuyo, fue espectacular. Fue no de 10, fue de 11 para mí, bajo mi punto de vista. Y simplemente agradecerte pues cómo has defendido el escudo y lo que has hecho. Simplemente solo te quería hablar para esto, la verdad.
3: Martín.
2: Ah, muchas gracias. La verdad que es lo que te digo, cuando me pongo el escudo este en el pecho, no es que no queda otra. Pues, todo el mundo falla pases, todo el mundo falla goles, pero correr es lo mínimo y luchar es lo mínimo. Así que bueno, gracias, te agradezco tus palabras.
4: Jaume, parlant un poquet d'aquest escut, quin futur li depara en Jaume Pol? Passarà pel Baleares l'any que ve? Com ho veus?
2: Pues no ho sé, la veritat. Estic un poc com tots, esperant que dirà el club, que no dirà, menys quin projecte tenen, tot és un poc així. És veritat que enguany també ha estat un any difícil per jo, perquè les expectatives estaven molt altes, durant la temporada hem vist que igual mos anava costant, menys que passa. Esperar que me digui Sergi Balears, òbviament, no tenim res firmat a ningú, òbviament, i vull esperar menys que me diran, però, bueno, veurem, amem quin projecte fan, amem, ja saps.
3: Jaume, me sap molt de greu i Déu sap que m'agradaria equivocar-me. Però m'està sonant això a que serà la darrera entrevista que faran en Jaume Pol com a jugador de l'Atlètic Balears.
2: No, ni molt menys. No vull que soni així perquè no, ja t'ho dic, no sé res de ningú, vull esperar menys que xerrar amb en Patrick, xerrar amb en Marc, vull veure menys que passa, però evidentment han estat dos anys molt durs per jo, venia de la Cultural Leonesa de primer ref, ja he rechaçat ofertes de primer ref i evidentment se m'està fent dur i ho duc de dins no poder ascendir de categoria a una categoria com segona ref, que sí, que està molt igualada i tot el que tu vulguis, però ostres, amb tots els meus respectes no t'he dit que sigui molt fluixa, però vamos, que se pot ascendir, s'ha d'ascendir.
3: Jaume, ja un altre moment si tenim oportunitat.
0: Pues ahí estaba la entrevista en Territorio TV con Jaume Pol, uno de los capitanes, hablando claramente sobre lo que ha pasado esta temporada y por qué el Atlético Baleares no ha ascendido, ¿eh? Muy duro en sus declaraciones, en referencia pues a que no ha llegado bien el equipo físicamente, que no entiende que entrenando todos los días pues no se aguanten 90 minutos, que hay un delantero en el banquillo y se saca un central a jugar, bueno, cosas, y además luego lo que acaba de decir ahora al final, de que es una categoría muy floja, la segunda ref, y que parece mentira que no se haya podido ascender a la primera. Mañana seguiremos con el capítulo Atlético Baleares porque seguimos muy pendientes del futuro del club, a ver qué va a pasar y qué va a hacer Ingo Bollmann. Me dice Juanmi Sánchez que dentro de muy poquito habrá una noticia importante del Mallorca, ¿eh? Así que estar atentos a las redes sociales con Juanmi y con Última Hora, que os van a avanzar una información próximamente. Venga.
6: La Zona Roja. Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
7: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Vinyali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Vinyali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.
2: Sigamos. Afrojack tiene una nueva colaboración junto a David Guetta y la voz de Sia, Awake Tonight. Siempre es un lujo escuchar la voz de Sia.

0: Biniali està de fira. No te perdis tot el que t'ofereix els dies 6 i 7 de juny. Dissabte dia 6, a partir de les 10 del matí, taller de pintar baldufes, actuació musical i animació infantil i a partir de les 7 del capvespre, tardeo. I el diumenge dia 7, paradetes, xaranga, ludoteca, pintacares i molt més. Aquest proper cap de setmana, Biniali, el meravellós llogaret de Sencelles, està de fira. No te la perdis.
1: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Feedway Radio 103.9 FM.